0: 苏宁县融媒体中心提醒您，现在是北京时间11:00。
1: 主流视野，
2: 正早着早着下开大雨喽。这是1931年7月，头两天暴热，哎，暴热之后就是暴雨，彻雨下的，正好大兵撤到滹沱河。石友三一看傻眼了，来的时候也过滹沱河，那阵那个天呢，响晴的天，河水啊很浅，最深的地方到磕膝盖，甚至浅的地方也就没脚脖子。可这大雨这下可坏了，平地水深数米呀，河面加宽，水势甚狂，大河拦路是插翅难飞。当兵的当官的到了河边全傻眼了，人喊马嘶，哎呦这怎么办这怎么办这咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋